0: amb capet, ros com evens jet, i pues a fer escorrer i el set cuscumadet.
1: Vada ben culena, que jo fat un gran arvers.
0: Ui, era un gran armespal, la pot interalteig.